0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, El Roco, Enya, con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros. No te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiv.
4: Molt bona vesprada, ja estem a divendres, 22 de maig, arrenquem l'últim Hoy por Hoy Gandia d'esta setmana i per davant, que tenim un cap de setmana ple, pleníssim de propostes. I en piles, ja saben, arriben a este cap de setmana amb les seues festes patronals. Avui, per últim dia, tornem a aixafar els carrers de la localitat i en este dia dedicat al Santíssim Crist de l'Agonia, Sandra Albert s'empapa de l'ambient i ens ho anirà contant al llarg del programa. Però fem ja una primera connexió. Sandra, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Un dia més hem vingut a Piles perquè continuen en festes. Ja porten dies, però encara tenen molta energia per a continuar gaudint de la programació i més ara que ve el cap de setmana. Sí. Des de primera hora d'este matí, tot el poble ha moltes activitats, ha hagut despertar, esmorzar, també hi ha jocs per als més menuts, però continua amb cercavila, missa cantada i tota una sèrie d'activitats, com estic dient, que continuaran així a Piles al llarg de la jornada en este dia del Santíssim Crist de l'Agonia. Així és que en el programa d'avui continuarem acompanyant-nos en algun d'estos moments, tornarem a connectar i continuarem gaudint de les festes així a Piles.
4: Fantàstic, Sandra. Tu ja vas demanant pas i ens ho contes tot. Més assumptes. Anna Llopis, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada.
4: La vaga indefinida docent segueix ocupant Espanya i les pàgines de l'actualitat informativa i cada vegada veiem més mostres de la cohesió comarcal al voltant de la defensa de l'educació pública amb el suport de molts col·lectius de professionals, entitats socials, familiars d'alumnat. Precisament, esta vesprada tindrà lloc en Gandia una sèrie de concerts i activitats familiars. Una iniciativa impulsada per l'Assemblea de Docents de la Forma Digna des d'on remarca la importància d'implicar comunitat educativa, famílies, associacions i col·lectius culturals en la defensa dels serveis públics. Ens centrem, si te sembla, Anna, en ese suport, no?, de les diferents associacions de mares i pares d'alumnes i ja tenim al telèfon a la vicepresidenta de l'AMPA del CEIP Roís de Corella de Gandia, Araceli Martí. Molt bona vesprada.
7: Bona vesprada, moltes gràcies.
4: Araceli, berenar solidari esta mateixa vesprada, no?, en Gandia.
7: Així és. A partir de les 5, en la plaça Sant Josep Raval, en Gandia, totes les AMPES i AFES de les escoles i instituts públics de la comarca, Sa Forma i Digna, amb el suport de moltíssimes associacions, agraïsc l'oportunitat que em doneu d'explicar que totes les que estan en el comunicat, més les que en les últimes hores estan cridant-nos per adherir-se, pràcticament tots en la comarca anem de la mà dels docents i els volem demostrar el nostre suport i agrair el seu esforç.
6: Uh-huh. Ara, Celici, perquè parlaves d'aquest comunicat, ja anava a preguntar-te ja. Sou més de 40 AMPES i més de 30 entitats, esta matí, ara ja seran més, que heu fet aquest comunicat conjunt en recolzament del professorat. Com ha sortit la iniciativa?
7: Nosaltres estem en contacte directe amb l'Assemblea de Docents. Nosaltres des del primer moment estem agraint el seu esforç i volem estem buscant la manera de col·laborar, de demostrar que anem de la mà i aquesta vesprada amb els concerts per l'educació i la resta d'activitats planificades hem vist que era el moment de dir que estem amb ells, que ells estan lluitant pel futur de seus alumnes, que són els nostres fills i filles. Per tant, el futur del seu alumnat és irrenunciable, el futur dels nostres fills és irrenunciable.
4: A més,
7: ells volen les oportunitats, volen la inclusió educativa, volen la millora de la qualitat educativa i les famílies, com no pot ser d'una altra manera, estem amb ells.
4: Com dieu en aquest comunicat, Araceli, evidentment, no, és una reivindicació laboral, però va més enllà, parleu de... és una defensa directa de la qualitat educativa i del benestar de l'alumnat, els vostres fills i filles.
7: Efectivament. La igualtat d'oportunitats passa per una educació pública forta, per una educació pública de qualitat. I això és el que ells estan defendent i el que nosaltres defensem amb ells. Estem molt agraïts per l'esforç que estan fent i era, pues, això, una oportunitat més de demostrar-los el nostre suport.
6: Araceli, és el sentir general de les famílies? Perquè, clar, són ja molts dies sense escola.
7: Efectivament, però imagina't per als docents el que suposa. Estan sent un exemple de resistència i de resiliència. I nosaltres els donem per això tot el nostre suport i els volem demostrar que anem de la mà i que estem orgullosos perquè estan aguantant molt.
4: Pues ahí queda, pues, clara en la teua veu, Araceli, ese suport des de les AMPES de tota la Safor Valldigna, AMPA, AFA, de centres públics de la comarca, tota la festa en la plaça Sant Josep Rabal, en Gandia, a partir de les 5 d'esta vesprada, a més les actuacions musicals del punt d'estil, Los Cigüeños, Invers, Fardacho i Low Cost, activitats infantils, familiars, i ahí estareu vosaltres també, a més, Berenar i la Vidriola Solidària. Araceli, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest treball que també feu donant suport a la comunitat educativa.
7: Moltíssimes gràcies i esperem a totes les famílies aquesta vesprada.
4: Així és, a la plaça Sant Josep Raval de Gandia. Una abraçada, Araceli. I seguim amb aquest suport que es donen des de les familiars de l'alumnat, mares, pares. Ens anem ara fins a Tavernes. Tenim al telèfon a la vicepresidenta de l'AMPA del CEIP, Sant Miquel, d'esta localitat de Tavernes de la Valldigna, Aroa Tur. Molt bona vesprada.
8: Hola, molt bona vesprada.
4: Aroa, també voleu manifestar el vostre total suport a la demanda, a les demandes del professorat.
8: Sí, nosaltres estem disposats a tot. Necessitem moltes coses. Nosaltres tenim unes infraestructures molt velles. Els xiquets i les xiquetes en el nostre centre estan partits en dos centres. No tenen sombra per a poder eixir al pati. Són aules molt velles. Hem patit també molts mesos que no han tingut educadora i no ens han enviat una educadora per al centre. I necessitem estar al costat dels nostres docents perquè ells estan fent-ho per als nostres fills i nosaltres ho fem per als nostres fills i per ells.
6: Aroa, crec que este diumenge també a Tavernes heu organitzat una caminata, veritat?
8: Sí, han organitzat una caminata des de Esequers, inclús tallaran la carretera i passaran directe a l'Ajuntament, en pancartes i cartells, donant-los suport als nostres docents.
4: Així és, per l'educació, per la pública, pel futur. Caminem junts amb els mestres, amb aquest suport de tots i totes vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i en nom de la comunitat educativa jo crec que estarà més que agraïda a tots vosaltres per aquestes mostres de suport. Gràcies, Aroa.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bueno, ja hem vist, són molts els fronts que simbolitzen i demostren aquest suport a les reivindicacions del professorat. Més qüestions que atrauen l'atenció informativa. Anna, jaleo polític en Castellonet de la Conquesta, tot arran d'aquest projecte que vam estar informant des del principi, una empresa per a construir un complex turístic. Què ha passat?
6: Doncs que ahir hi haurà un plenari extraordinari en Castellonet de la Conquesta que va acabar, Dani, amb la dimissió del que era fins ara l'alcalde, Juan Espinosa. I és que, com dius, Dani, en les últimes setmanes estava aquest projecte, una empresa belga que volia construir un hotel en la localitat de Castellonet, i això va provocar tot un revulsiu en la localitat, es va dividir la localitat, el veïnat, també la corporació municipal, i acaba d'esta manera. en este plenari, en teoria, anaven a renunciar a regidors Matilde Bas i José Ignacio Barreiro, que són regidors del Partit Popular, igual que l'alcalde, però va ser Espinosa qui, l'alcalde fins ara, qui per sorpresa ahir va presentar la seva dimissió. Imagina't com va ser ese,
4: tensió esa, a tope.
6: Ese plenari, exactament. I com dic, és que el poble ha estat molt dividit per esta qüestió de si l'hotel sí i l'hotel sí. No. Així hem parlat en diverses ocasions ja amb veïnat, que clar, en un principi parlàvem d'un hotel boutique, una cosa xicoteta, després el veïnat va veure que era un complex
4: més ambiciós.
6: Van començar una plataforma. Fins i tot per esta pressió l'alcalde, bueno, l'Ajuntament va emetre un informe desfavorable a este hotel i finalment ha acabat d'esta manera.
4: És en més d'estar fent res. La veritat és que els veïns i veïnes, el que una de les entrevistes que van fer era que tampoc que volien informació. I que també els cridava l'atenció que d'un dia per a l'altre se'ls convocara per part del govern municipal per a compartir amb ells el procés administratiu que està fent.
6: De tota manera, hem de dir que la proposta continua i falta saber ara què va fer-se, si tira endavant o no.
4: Bueno, veurem per on van els derroteros a motiu d'este projecte. Gràcies, Anna. Seguim parlant de qüestions d'actualitat i l'horatge també és actualitat, i més un divendres quan tenim tot el cap de setmana per davant. I els meteoròlegs es tornen a parlar de sol sol per avui i algun núvol alt perdut, podríem dir, en el cel per aquest cap de setmana, i això és el que tindrem, no?, durant aquests dos dies, dissabte i diumenge, ambient assolellat, tal i com ja ens havien avisat els meteoròlegs. La temperatura mínima més baixa esta nit, de nou en la Droba, en el terme municipal de Barx, 10,8 graus, en el Pla de Corrals, en Simat de la Vedina, han tingut esta nit 12,6 graus de mínima, i ja les mínimes més altes les hem trobat en Real de Gandia, 17,9, 17,7 en Oliva, i en Villalonga i en Gandia la mínima ha sigut esta nit de 17,4 graus. Màximes, avui estaran entre els 28 i 29 graus, poden tindre en localitats com Potries, Villalonga o Simat de la Valldigna. Demà estaran entre, no variarà massa, 27, 28, en algunes localitats poden arribar a 29 de màxima, i ja el diumenge també, sense molts canvis, encara que poden baixar un grau, aquestes màximes 27, 28. Vent de l'est, esta vesprada girarà a vent del nord, i ara mateix en el centre de Gandia un índex d'humitat relatiu en l'aire del 54% i el termòmetre marca 25,4 graus.

0: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
1: Yes, of course.
0: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
1: Yes, of course.
0: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
1: Yes.
0: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
2: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
3: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
4: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
5: La fideuá, tan querida en la cocina de Gandía, también la tienes en Cafuster. La hacemos con los mejores ingredientes y dando nuestro toque a la receta tradicional, con siestaguera feta en casa.
4: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83. Y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
6: Hoy llamas al hospital Asciris. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Asciris, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Asciris, la medicina del mañana, hoy.
7: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
8: El carburante sube. ¿Y tú? ¿Sigues pagando de más? Ahora es tu momento. Del 11 al 31 de mayo llega el cambio con Omoda y Yaecu. Híbridos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 10.300 euros de descuento. Más tecnología, más ahorro, más futuro. No lo pienses. Conduce el cambio.
9: Elige Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
10: Les 12 i 36 minuts, i ara el següent assumpte que ja posem damunt de la taula ens arriba des de la Setmana Santa de Gandia, en concret des de la Germandat, la Real Il·lustre Germandat a Nostra Senyora dels Dolors de Gandia, per dos motius. En tot això ens ho compten les persones que ja m'acompanyen. Germana Major de la Dolorosa, coneguda popularment, Rosa Pasqual, molt bona vesprada.
11: Bona vesprada.
10: I el vicegermà major, Josep Valls. Què tal, Josep? Molt bona vesprada.
12: Bona vesprada.
10: Bueno, jo estic veient ara, ni els espectadors de Telesafor ni els oients de Ràdio Gandia Ser, o també de Facebook, de la pàgina Grup Ràdio Gandia, no veuen que damunt de la taula porteu un dossier, i és que teniu una reunió important d'ací no res, d'ací 23 minuts. Comenteu-nos, perquè va a rebre vos l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Quin és el motiu, germana major?
11: Bueno, la veritat és que bueno, l'any 2028 farem el 75 aniversari de la refundació de la Germandat. Posaríem coneixement a l'alcaldia de que anem a fer l'eixa efemèride. Crec que és molt important. No la fundació de la Germandat, però sí la refundació, és molt important. I una de les coses pues, principals, un dels motius que quan van començar el que és el càrrec nosaltres era pues, la restauració íntegra sí. del trono processional. I és un dels projectes principals, per nosaltres seria molta, una il·lusió. Quan claro. arranquem aquest aniversari, pues, que el trono mandat tingui una restauració integral.
10: Tot això és per al 2028, clar. Cal començar a treballar ja, no?
11: Arrancarem el que és l'any de la celebració el 15 de septembre de 2027. Un any sencer.
10: Josep, bueno, això hi suposa que molt més de cara a aquest 2028, perquè l'aniversari s'ho mereix. Parlem de 75 anys de la refundació. Parlem de refundació perquè és habitual. En aquests temps convulsos van a desaparèixer moltes germandats i després, quan ja, després de la guerra, quan la cosa es tranquil·litza, es refunda, no? És habitual, 75 anys.
12: Exactament. És en el 53, en el 1953, quan la germandat es refunda, perquè tenim coneixements que en el 1720 o 1720, fa un parell de setmanes,
10: sí,
12: ja la germandat ja desfilava en processos per Gandia.
10: Sí.
12: Però bueno, a partir de la guerra, desapareix, no només la Dolorosa, sinó moltes més germandats, i en el 53 es torna a refundar. I sí, evidentment, tenim més projectes que ara mateixa, pues...
10: Uns projectes que ara mateixa anem a avançar-vos, no? Volies dir.
12: No, ara de moment anem a guardar-los perquè, perquè, clar, anirem desvelant-los a mesura que vagin acostant-se els actes i coses d'aixes. Sí.
10: Però jo imagino que anireu omplint el calendari, no s'espereu al 2028, anireu a poc a poc, calfant motors, i anireu com a pildoretes, germana major?
11: Sí, la idea és això, no? Sí. Començar a fer un any sencer,
10: sí,
11: començar el 15 de setembre, que és l'efemèride de la Mare dels Dolors. Començar aquest any, és molt significatiu per a nosaltres, començar aquest any, i, bueno, una pildoreta, va. N'hi ha una cosa particular, sí, és una cosa que molt estranya, que la nostra germandat mai s'ha reconegut a la gent que porta 25, 30, 50 anys, no s'ha fet mai. Llavors és un motiu molt bonic per a començar a fer aquests reconeixements a la gent i s'arrencar, no? De celebració.
10: Una cosa, ara aniré, tornarem, no?, a este aniversari, i però que no se'ns oblide, que he dit que n'hi ha dos motius que vos porta, i nosaltres encantats de rebre esta visita. Què passa després demà, sí, avui és divendres, després demà diumenge, a les 7, quina és la vostra proposta? A les 19 hores.
12: Bé, doncs el diumenge, com bé has dit, el diumenge a les 7 de la vespre, en el Museu Faller de Gandia, tindrem la representació d'una obra que es diu RIP, a càrrec de Marabú Teatre, i esta obra va en benefici dels franciscans i de Càritas de Gandia. I està dins de l'obra social de la nostra germandat.
10: Això no va dir, perquè estic buscant en el vostre Facebook, no m'he donat temps a trobar-ho, però el mes passat també vareu fer, ho dic jo, per ese marcat caràcter, l'obra social, no?, l'acció social de la Setmana Santa, també vau fer, era un musical, molt especial, i era benefici de Càritas, crec, sí, i també va ser tot un èxit, no?
11: La veritat és que sí. La veritat, bueno, tenim un xicotet inconvenient, que se'ns han juntat les dues obres. Eren dos projectes que tenia la germandat, molt diferenciades en el temps.
10: Sí.
11: Esta en concret, que serà este diumenge, anava a ser a principi d'any, un 4 de gener, però per avís de Dana es van veure l'obligació d'aplaçar-ho. Què passa? Que després juntar, que faig a coincidir el que és la disponibilitat del Museu Faller en la companyia de teatre ha sigut un poc complicat. Se'ns han ajuntat els dos actes que teníem nosaltres per a fer l'acció social de la germandat. Va ser, era una obra musical, era la vida de Carlo Acutis.
10: Sí.
11: Sí. Va ser un èxit total, molt bonica, de veritat va ser molt xulo. I ara hem fet, pues, bueno, per a cobrir, ampliar, no?, tot tipus de públic, ara és una comèdia. No té res que veure, és una comèdia, és molt divertida, és per a tots els públics. Vaja, animem a que vinguin, perquè tot el trasfondo és per a una bona acció.
10: I les entrades es poden adquirir prèviament, en el mateix moment, perquè diem, és el diumenge a les 19 hores, com la gent que s'escolta, que es veu, que diu, ostres, que jo no m'ho perc.
12: Sí, les entrades que tenen un preu donatiu de 10 euros poden adquirir o bé en els locals de la germandat, de la Dolorosa, Sant Rafael 65, si no recordo mal. O 60, jo és que per números sóc roi. En el mateix Museu Faller, o en l'administració de Loteria La Estrella del Passeig Germanies.
11: 39.
10: la dels números, ho té més controlada. Sí. Germana Major, un bon tàndem, un bon equip. Doncs bé, moltíssimes gràcies per la visita, que vaig a molt bé, que segur que sí. Rosa Josep, s'ha visitat amb l'alcalde, que ja sentiu que anar directament, esteu propets, i el tic de pedra, i ens veiem celebrant la Setmana Santa d'una manera o d'altra, i amb aquest aniversari en el rerefons, i diumenge al Museu Faller, a l'essa de la vesprada.
12: Us esperem allí a tot el món.
10: Gràcies, gràcies per la visita. Vosaltres.
12: Gràcies, Dani.
13: Trobar-te tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight.
14: Au.
15: En Mercedes-Benz ampliamos nuestra gama SUV con el lanzamiento del GLC eléctrico y el nuevo GLB en versión eléctrica e híbrida. Acércate a tu concesionario y descubre todas nuestras novedades. Sea cual sea tu estilo de vida, tenemos el SUV perfecto para ti.
16: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport. Número 42, Gandía.
17: En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad. 10 años cuidando tu seguridad. 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores. 10 años subiendo contigo.
18: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
19: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major 33, Gandía.
20: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
21: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
22: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
25: ¡Uf, qué solazo! ¡Vaya día hace! Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. ¡Uy, que está en verde!
26: Mini Cooper Cabrio, el beach club más pequeño del mundo. Visita tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico.
27: Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
10: Sintonia de a qui corresponda, així és que, com es deia feia un parell de minuts, anem amb les respostes que ens arriben amb el director general de Serveis Bàsics en l'Ajuntament de Gandia, Sebas Gálvez. Què tal? Molt bona vesprada.
28: Bona vesprada, Dani. Com
10: estàs? Anem, perquè la veritat és que esta setmana també ha sigut prou productiva en la secció de a qui corresponda. Comencem per el missatge que ens arribava d'un veí de l'Avinguda de la Mar que informava que en el carrer Joaquín Rodrigo, que n'hi ha uns... Alcorques, que diem en castellà, bueno, deia una foto que no té arbre, i clar, que deia que la gent podia passar, tropeçar, i si es pot replantar el arbre ahí.
28: Bueno, pues efectivamente está previsto que estos árboles se replanten en la próxima fase del Pla d'Hombres. Se realizó un inventario de todos los alcorques en los que faltaban árboles y se tienen detectados todos los puntos. De esta manera, cada temporada entre finales de invierno y principios de primavera, dependiendo también de la especie arbórea, se van reponiendo. Cabe destacar que en 2025 se replantaron 180 especies y que este año llevamos 215. También hay que tener en cuenta que con los fenómenos adversos que tuvimos no hace mucho, pues algunos árboles se rompieron, se cayeron y se están recatalogando.
10: Després, una queixa, que l'operari que atén en l'ecoparc mòbil de la plaça de l'estació dissabtes, clar, que deia que estem acostumats a la dona que hi havia abans, la treballadora, l'operària, i que este no és tan ràpid com ho era l'anterior operari.
28: Bueno, pues recordamos que el responsable de la gestión de los ecoparques móviles no es el ayuntamiento, sino el consorcio de residuos, el COR, y lo hemos trasladado pues para que lo tengan en cuenta.
10: Ajá. En referència al tram de l'Avinguda de la Pau, que recentment s'ha remodelat en el Grau de Gandia, que, bueno, ahí hi ha preferència per a vianants, poden circular residents, vehicles de càrrega-descàrrega, aquells que vagin a l'aparcament subterrani de primera línia. I, clar, es volia saber que, a lo millor, entre els vianants, ara en estiu, tal, que si està previst controlar-ho des de la policia per a que no siga un caos entre cotxes, vianants...
28: Bueno, pues efectivamente está previsto que la policía local lo controle, pero no solo esta calle, ¿no? La policía local pues diariamente controla el tráfico en la ciudad, en todas las calles y especialmente en verano, que con la afluencia de, afortunadamente, de visitantes y turistas.
10: Qui ha decidit fer la cavalcada fallera en ple estiu, 4 de juliol, en primera línia de platja? Que recorde jo que deia... que com si fos una atracció de circ, però bueno, és una atracció turística, però cadascú és una opinió i és respetable, però qui ho ha decidit?
28: Totes les opinions són respetables, realment. Pues se trata de una decisión de la Asamblea de Fallas de Gandía, que la aprobó, que aprobó este cambio pues por amplia mayoría. La intención, pues como comentabas, es que esta tradicional cabalgata pues tenga todo el máximo público posible y sea un revulsivo y un atractivo turístico para la playa Merano.
10: I precisament no abandonem este lloc de primera línia de platja perquè un altre oient envia un missatge indican que el carril bici deixa primera línia de platja de Gandia que no es respecta i que el carril bici des dels Marenys de Rafalcai fins a Gandia, que va paral·lel al riu Serpis, que està ple de vegetació que envaeix el carril bici.
28: Bueno, pues apelamos a que se respete este carril bici, ya que los viandantes, pues en primera línea disponen de una amplia zona en el paseo marítimo pues para poder caminar y pasear. Además, todavía, si tenemos en cuenta que se puede transitar por la misma calzada y que está restringido el paso de vehículos para eso, para que lo, humanizar, ¿no? De alguna manera, lo que hablamos siempre, las calles y que los ciudadanos recuperen las calles. En cuanto al carril bici de Marín de Rafalcaí, pues lo trasladamos y solicitamos que se revise y se desbroce.
10: Se'ns comunicava a través d'un altre oient que la vorera del Camí Vell de València necessita una neteja general. Crec que sí, també s'enviava alguna imatge.
28: Alguna foto. Pues hemos solicitado que se realice una limpieza un poco más exhaustiva en esta calle. Y recordamos que, como anunciamos hace unas semanas, pues estábamos realizando una campaña de limpiezas intensivas que hemos llevado a 60 calles en diferentes barrios de la ciudad. Pues la limpieza de las calles de Gandía es una prioridad. De hecho, se invierten más de 9 millones de euros anualmente en la limpieza de la ciudad, con un dispositivo que entre personal de limpieza y mantenimiento está cerca de 350 operarios, con más de 160 vehículos especiales. Pero todo este enorme esfuerzo, pues el tema que comentamos siempre, Dani, el tema del incivismo y tal, requerimos siempre de la colaboración ciudadana. Estamos dando grandes pasos pues para hacer de Gandía una ciudad más digna, más bonita y, en definitiva, más orgullosa de sí misma, y que nosotros, que la disfrutamos y la vivimos, pues nos sintamos orgullosos de ella. Como decimos nosotros, pues para hacer una Gandía ben guapa.
10: Guapa ja sea, conforme té casa cadascú que passa el mateix al carrer. Després, un altre arbre que falta, este també, hi ha una fotografia que és en el parc de l'estació, al costat del supermercat que hi ha ahí, que hi ha també un forat que està reservat i falta l'arbre.
28: Sí, pues lo que hemos comentado anteriormente, dentro del pla d'hombres, pues se repondrá ese árbol. Hay que tener en cuenta lo que decía antes, que no todos los árboles se plantan en el mismo momento del año, dependiendo de la especie arbórea. La mayoría son hacia final de verano, hacia final de año y principio de primavera, pero pues eso, se revisará y se replantará.
10: Ah. Després, una veïna del barri de Corea es va quitar l'atenció, este missatge, que deia que en les bústies de les finques d'este barri que s'està informant d'una reunió extraordinària sobre la ubicació de la carpa en velat del carrer Tossal, i volia saber qui estava convocant aquesta
28: reunió. Pues des de l'Ajuntament no tenim constància d'esta convocatòria.
10: Vale. Se'ns comentava també que en la plaça Elíptica, davant d'un bar, els vianants quasi no poden passar per la vorera, ja que s'ha desplaçat la parada de l'Urbaner cap a la calçada, i en l'espai que queda s'ha ubicat la terrassa d'eixe bar.
28: Pues efectivamente, creo que fue la semana pasada, desplazamos la marquesina, la pusimos más cercana a la calzada, porque estaba muy retraída sobre lo que eran las fachadas de las fincas.
10: Sí.
28: Se ha revisado la terraza de ese bar y sí que cumple la normativa, la cual establece que se debe reservar al menos 1,8 metros para permitir el paso a los peatones. En este caso, como la acera es muy ancha, hay 2 metros que permite pues el paso de personas con movilidad reducida o con carritos de bebé, etcétera. No obstante, como se trata de una ubicación nueva y se ha hecho el cambio este de la marquesina, pues el departamento correspondiente pasará a revisar que se sigue cumpliendo la normativa, vaya.
10: Ajá, perfecte. Després, a mi imatges també, un altre oient, pues que hi ha rates en el carrer Llevador, en el Grau.
28: Agradecemos la información y hemos trasladado a la empresa de control de plagas para que, además de las actuaciones que se vienen realizando a lo largo del año, pues realice una actuación puntual de refuerzo, dado que el oyente nos indica esta circunstancia.
10: De un altre oient que avisava aquestes qüestions per a dir per si no ho sap l'Ajuntament, la policia, o ja ho han dit i veiem que no responen, anem a fer força. És un poc en aquesta línia del següent missatge, que en una fotografia que hi havia un cotxe que està aparcat des de fa temps, deia en el carrer Marquesa de Jura Real, en el número 11.
28: Bueno, pues la policía local tiene constancia y instamos a que se retire la mayor brevedad posible.
10: I tornem a les brosses. Una oient comentava que en diverses zones de la ciutat que tenen aquestes males herbes, que quan passeja la seva gossa, quan torna a casa, que està plena de garrapates i puces, i crec que va arribar a dir que ella alguna vegada també pues ha tingut alguna garrapata, la replega alguna que altra.
28: Bueno, pues lamentamos este hecho. Lo comentamos hace un par de semanas, creo, aquí, que con el tema de las lluvias y el posterior sol y tal, pues habíamos tenido un repunte de hierbas en la ciudad. Si la gente lo habrá podido ver estas semanas atrás, estamos realizando tareas de desbroce, tanto en Machuquera como en primera, segunda línea, como en el resto de la ciudad. Y sí que agradeceríamos al oyente que nos concretara un poco más dónde exactamente es, y nos acercaremos a poder actuar.
10: Un veí señalaba que en la plaça del Beat, on està prohibit, en el centre de Gandia, on està prohibit jugar al baló, creo que dissabtes per la nit i diumenges de la vesprada, que hi ha uns xiquets que solen jugar al futbol, i clar, que això molesta al veïnat.
28: Bueno, pues recordamos que jugar al fútbol en lugares no habilitados, en plazas, está prohibido por la normativa de convivencia para evitar molestias y ruidos y daños, porque ahí además está la iglesia del Beato y se ponen ahí un poco a jugar en la puerta y tal, y podrían generar algún daño. Los vecinos afectados, pues obviamente tienen derecho a que se respete el descanso. En ocasiones los menores no son conscientes un poco del daño, ¿no? Y de lo que implica estos juegos, y tendrían que tener más respeto y consideración. Animamos también a los progenitores que estén por allí.
10: El papi y la mami, que tienen ya edad.
28: Que les eche un vistazo. Todos tenemos que poner, como siempre hablamos, ¿no?, de nuestra parte, pues, para que la convivencia de todos sea lo más fácil y fluida posible.
10: Y un último mensaje, que nos recordaba ese accidente trágicamente mortal. Va morir un jove, anava en la moto en el carrer l'Avinguda de les Marines al Grau, i este oient comentava que ell és veí del carrer Goleta i que ja ha avisat diverses vegades que en esa avinguda de les Marines al Grau, clar, per l'amplària, pel poc de trànsit, que els vehicles, siguin cotxes o motos, que ella veia que agafaven molta velocitat i ja deia que passarà algo, que diu que és conscient que hi ha hagut alguns accidents. I fa uns dies pues va morir este jove que anava en moto, i que que es posen mesures per a controlar un poc més el trànsit en aquesta...
28: Bueno, pues lo primero, lamentamos profundamente este hecho, sí. Y damos nuestras condolencias a la familia, ¿no? Porque sí, imagino que será ahí.
10: Sí, además, ser un jove conegut va a ser...
28: Inimaginable, ¿no? Lo que estarán pasando. Pues entre las medidas que se están tomando, pues cabe destacar que por parte de la policía local, pues habitualmente se están llevando controles de velocidad. De hecho, hace unas semanas, pues vimos en redes sociales que se habían adquirido una serie de dispositivos por parte de la policía local, unos radares, sí. para incrementar estos controles.
10: Mm. Pues amb este assumpte, tanquem esta setmana pel que fa a quien corresponda, 962-961-031. Poden seguir, crec que en el contestador, ahir per la vesprada va arribar un missatge, però ja serà per a la pròxima setmana. Sebas Gálvez, gràcies. I bon cap de setmana, que serà per coses per a passar el temps este cap de setmana. Sí, apretadeta l'agenda.
28: Bueno, afortunadamente, Gandia es una ciudad que todos los fines de semana tenemos una oferta muy grande y mil oportunidades de hacer cosas.
10: Per a disfrutar-ho, i a més el temps acompanya, no podem demanar
28: més. Una maravilla.
10: Sebas, gràcies. Arribem, ens acostem a la una de la vesprada, butlletí informatiu de la cadena SER, i ja saben, en 7 o 8 minutets reprenem el nostre temps.

0: es de una irresponsabilidad que rosa la periodicidad pública, que ya es que en responsables públicos que digan que no pasa res per fer un centro de salud en zona inundable.
1: I s'acosta a l'estiu, Anna, i a més estiu, les escoles de Gandia.
2: Les escoles d'estiu municipal, que ja s'ha de mal de cap per a les famílies, que és conciliar.
1: Bueno, jo no tinc que ser mal de cap.
2: És que tenim xiques i xiquetes. Doncs este estiu se'n desenvoluparan en escoles de Cervantes, Les Folles, Sant Francesc de Borja. És per a xiques d'entre 3 a 12 anys. Són gratuïtes, hi ha un procés d'inscripció online que comença el dilluns 25 de maig al 31 de maig. Sí que hi ha una baremació, estem en compte d'algunes situacions, i se desenvoluparan del 25 de juny al 31 de juliol. Tindran tota la formació en la nostra web i en la web de l'Ajuntament.
1: D'acord. Anem a fer ja el paronet perquè anem a recordar als oients, les persones que es veuen en Telesafor, que avui tornem a tindre un equip per piles en este penúltim dia de festes patronals. I avui s'ha tornat a celebrar missa, però ha sigut en honor al Santíssim Crist de l'Agonia. I com ahir, avui també una missa cantada.

0: l'acústica que té una església és fantàstica, És una missa cantada per la soprano Laura Agustí amb Telmo Gadea al piano. Bueno, abans de finalitzar el programa, jo crec que és bona idea tornar a Piles en directe, no, Anna?
1: Sí, sí, que segur que tenim bona festa.
0: Al llarg del programa ho farem.
2: Hoy por hoy Gandía, Daniel Ardín.
3: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
4: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
5: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
4: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
6: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandía Auto, San Rafael 41, Gandía.
0: Les 13 i 13 minuts, ni fet apostes, ha coincidit moltes activitats i projectes que ens arriben des del Centre Professional de Música Districte Marítim del Grau de Gandia. I la informació la tenen, jo crec que se la saben de memòria. La directora del Centre Professional de Música Districte Marítim del Grau de Gandia, Mamen Bautista, molt bona vesprada.
7: Bona vesprada.
0: I el cap d'estudis del centre, Sabalo Borràs, molt bona vesprada.
8: Hola, molt bona vesprada.
0: Bueno, anem a tenir una agenda ben apretada i no pareu ni per estiu, però abans d'arribar l'estiu anem pas a pas i tenim com sempre este cap de setmana ja directament, no? Comenteu-nos,
7: sí.
0: Què tenim?
7: Doncs mira, el dissabte, demà dissabte, 23 de maig, tenim una trobada de cors infantils que és una jornada dedicada a la convivència musical i la promoció del cant coral infantil, i venen de Rafael Buñol, ve un cor que es diu el Cor Batega, que està dirigit per Toni Ligero, i nosaltres amb l'assignatura de cor de l'escola també tenim un cor infantil i cantarem, pues, cantaran ells el seu repertori, després nosaltres el nostre i després farem una cançoneta tots junts. Pues molt, molt interessant, una proposta molt interessant. És la primera vegada que fem una trobada de cors infantils i amb molta il·lusió, tant els xiquets com els mestres, de fer aquesta activitat.

0: Express, la semana que ve, el dissabte de la semana que ve, tenim la jornada de portes obertes per a les proves d'accés. Que tenim les proves d'accés...
1: Parlem del dissabte 30
0: de maig. Sí, les proves d'accés les tenim el 23 de juny per a l'ensenyança professional i el 26 de juny per a l'ensenyança elemental. I fem una jornada de portes obertes per als alumnes que es presenten a primer d'ensenyaments professionals. I, bueno, pues expliquem una miqueta de què van les proves, un poquet per a que veguen el centre, que perguen...
1: Perquè relaxen una miqueta.
0: Exacte, que mos coneguen i que veguen que no mos mengem a ningú. I això.
1: I, bueno, anem ja a juny, al mes de juny, perquè ahir també tenim... bueno, podem començar per dos ofertes, dos propostes. Una, evidentment, musical, a Sabaló. Bueno, anem al dilluns 8 de juny.
2: Sí, el dilluns 8 de juny tenim les 600 beques Mar Villar, que és un concert que oferim ja fa 6 anys, en commemoració, bueno, a un alumne que, per desgràcia, va faltar del nostre centre, una promesa de la música, i... Commemorant aquest fet i en homenatge a ell es varen crear unes beques impulsades per la Junta de Districte del Grau i el Departament d'Educació, i són 5 beques de 300 euros que donem als nostres alumnes que més s'ho mereixen. El claustre professorat tria a 5 alumnes que mereixedors de la beca, i en este acte que interpretarem, bueno, la banda de l'Escola de Música farà un concert com tots els anys, i en este acte lliurarem les beques.
1: Això serà a les 7:30. Bueno, hem de dir... pot acudir qualsevol persona, tenir les portes obertes.
2: Evidentment, si està obert sempre a tota la ciutadania.
1: Ser persona emociona. Això de què va?
2: Pues això és un altre projecte. Ens clavem en tots els líos que podem i sempre intentem col·laborar en totes les associacions i en tots els centres educatius de la ciutat. I en esta vegada el Joan 23, com no pot ser d'altra manera, el Col·legi Públic del Grau, ens va demanar la seva col·laboració per a participar en un projecte que es diu el projecte Innovacant. En aquest cas, enguany s'anomena Ser Persona Emociona. I és un projecte bueno, molt, molt bonic, perquè... participaran uns 230 alumnes del Joan 23, del SEIP Benipescar, del SEIP Rois de Corella, del SEIP Nostra Senyora de l'Amparo, el Preventori. També participaran alumnes de l'Escola del Teatre Serrano, i tots junts el dimarts 16 de juny en el Teatre Serrano interpretarem esta cantata amb l'acompanyament de la banda de música de l'Escola de Música del Grau. I bé, serà un acte...
1: No, la veritat és que està molt bé, perquè és eixir-se de la rutina, no? I també a través de xarxes escèniques i, evidentment, la música, anar més a qüestions més personals, no? Com a persona, com a...
2: Exacte, es tracten temes que l'alumnat fa reflexionar, no? I són cançons molt agradoses en una temàtica, pues, això, que fa reflexionar a l'alumnat. Sempre tracten temes socials i molt educatius. I és també una manera de col·laborar entre diferents col·les i que estiguen també els alumnes molt a prop dels músics. O sigui, els agrada molt venir a assajar a l'escola.
1: Sí.
2: Perquè, clar, quan venen, estan en el seu col·le, pues, estudiant o practicant les cançons, però quan venen i veuen els músics en directe, proper de la banda, i s'emocionen molt.
1: Això és una altra història, no? N'hi ha que viure-ho. I parlant d'emocions, clar, després de currar-se tot l'any, les audicions, que sí. no falten, no? Conteu-nos.
0: Sí, sempre fem audicions al final de curs, de les diferents especialitats instrumentals, també de grups, de cambra, grups de cambra moderna i combos que tenim. I les audicions, bueno, en realitat comencen la setmana que ve, alguna audicioneta comencem ja la setmana que ve, però se concentren més a partir del 8 de juny fins al 25 de juny. Les fem en el centre i, ja el dic, són audicions per especialitats. I després al Saló d'Actes del Grau també ne fem alguna, que acapara més gent. I després també farem una audició molt especial, que és l'audició del cor d'adults de l'escola. Perquè fa ja, crec que ja fa 4 anys, que tenim un cor de persones adultes. És un cor que va començar amb molt poqueta gent, de l'escola d'adults que tenim a l'escola. I
1: Se serà el dia el 18 de juny,
0: serà el dia 18 de juny i aquest concert el farem en l'Església del Grau, col·laborant amb Càritas, que ja ens van convidar l'any passat a participar en un acte que tenen ells i vam anar encantats, les persones que canten se ho van passar molt bé i l'experiència va ser molt bonica i molt positiva i aquest any repetim. I, bueno, aquest cor ja som quasi 30 persones adultes, quasi tots són persones jubilades i, bueno, amb molta il·lusió i moltes ganes de rodar un poquet amb aquest...
1: O sigui, pràcticament toqueu totes les edats, des del centre.
2: Sí, des de 4 anys hasta 6.
1: Hasta que el cuerpo aguante.
0: Sí, exacte.
1: Això és fantàstic. Bueno, que xerrant, ja mos irem damunt pràcticament de l'estiu. Podem avançar... Tenim un parell d'històries que podem avançar, no?
2: Sí, tenim un parell d'activitats que ja estan molt consolidades en la ciutat. Són el Dèneu Festival de Guitarra de Gandia, Salvador García Parxeverda,
1: sí,
2: que enguany es farà del 26 de juny al 7 de juliol i que ja, bueno, és un festival reconegut a nivell internacional que porta, bueno, a molts músics i és un, bueno, un festival que no cal ja quasi ni presentar-lo perquè
1: sí, ja té molta fama. El Panxeverda.
2: Exacte, el Panxeverda.
1: Sí.
2: I seguim amb el curs d'estiu de Merchants, també que ja s'ha consolidat, que ja és la quarta edició, i serà del 29 de juny al 9 de juliol. Mm-hmm. Ja suposa que vindrà Félix Cortés, el director del curs.
1: Tots els anys no falta la cita.
2: Però les matrícules ja estan obertes, les inscripcions per al curs, i bé, és un èxit. Convidar a tots per a que es matriculen l'abans possible perquè s'acaben les places.
1: Així és, Emergents. Bueno, quan descanseu?
2: No descansem.
1: No descansem.
2: Avui descansàvem i hem vingut així.
0: En agost suposa que descansem, però 3 o 4 cridades sempre cauen.
1: Ara, si s'espereu a les 2 que acabi el programa, mos fem un refresquet, vos convide.
0: Molt
1: per la visita. Bueno, pues, Mamen Zabalo, moltíssimes gràcies per la visita. Sempre és un plaer parlar amb vosaltres de l'Escola de Música. Bueno, Centre Professional de Música, Districte Marítim del Grau de Gandia, l'Escola de Música del Grau.
0: Exacte.
1: Perquè és fantàstic tot el que feu. I a més, qui va aprendre damunt se ho passa bé, no podem anar més. Una forta abraçada.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Servir i decidir, lideratge ètic als serveis socials del segle XXI. Amb este títol, Oliva acull esta mateixa vesprada una conversa d'aquest cicle organitzat pel Departament de Cultura de l'Ajuntament, Conversa amb la persona encarregada d'oferir esta xerrada d'avui a les 7:30 en la Casa de Mayans d'Oliva és Mercè Martínez, graduada en Treball Social amb màster en Gerència de Serveis Socials per la Universitat Politècnica de València. Ha sigut fins a 2023 directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal de la Generalitat. Mercè, molt bona vesprada.
1: Muy buenas, com estem tots els oients i tu mateix, què tal?
0: Estem encantats de parlar amb vostè. La veritat és que una llarga experiència i esta vesprada toca compartir amb el públic assistent amb aquesta conversa amb quins aspectes. Quan parlem de lideratge ètic a serveis socials del segle XXI, es pot donar alguna idea, desenvolupar un poc este títol?
1: Anem a veure, dirigir, i la meva part és dirigir en serveis socials, és el que m'agradaria poder parlar aquesta vespre en Oliva. Estaré en una tertúlia en l'Àngels Gregori, que per a mi és un privilegi i un honor. I la veritat és que dirigir en serveis socials en el segle XXI canvia molt com ho fèiem abans. Dirigir és que el teu equip crega en tu i tirar endavant polítiques per a fer justícia social, per a que s'arribi a totes les persones per igual. Ese canvi de mentalitat del dret social que veníem antigament de la beneficència i la caritat, el que canvia a que tot el món poden ser persones en situació de vulnerabilitat i que ens poden i tenim dret a que ens ajuden, perquè ja no és que ens poden ajudar o no, sinó que tenim un dret, és el que fa i el que tenim que aconseguir que la cultura de l'administració pública entre en el servei al ciutadà i a la ciutadana.
0: Clar, i per la seva llarga experiència, tant dins com fora, evidentment, sobretot fora de l'administració pública, aprovem als nostres gestors polítics, gestores polítiques, a l'hora de tindre en compte aquestes polítiques de justícia social, tindre-les en compte i desenvolupar-les, aprovarien en general o no?
1: Depèn de temporades.
0: Clar.
1: Realment hi ha temporades que han aprovat i han intentat aprovar i han tingut indicadors molt bons fins i tot arribar a que ens avaluaren i que ens donaren un 7. Sí. I han tingut temporades que han puntuat un 0,1. Clar, jo no puc dir que ho han fet bé les persones que van arribar a alcançar un 2. Pues clar que no, quan arribem al govern, en este cas, en el meu cas, en el Botànic, en el 2015, ens trobem que teníem un 2 de puntuació i un 0,1, anàvem un 0,1 a un 2. Arribar a un 6 i a un 7 és una constant que tens que fer durant molts anys i això és fer polítiques bones per a la gent, per a la gent que som nosaltres, perquè som tots.
0: Sí.
1: I això costa, això no se fa en un dia ni en dos, perquè tens que traure, tens que canviar l'edifici, tens que canviar la forma de pensar, tens que enderrocar moltes coses que no arriben a tots, però sense tombar per complet l'edifici, perquè si no, ens quedem sense res. Entonces, és costós, però no és impossible. Tens que tindre valentia, tens que tindre passió i, a més, creure en les persones. Si creus en elles, i sobretot, en el meu cas, en els funcionaris, quan jo els tenia, i ara que estic en un equip d'atenció primària, també, que creiem en les persones, en el potencial de les persones per a millorar, doncs és fantàstic perquè el resultat és molt bo.
0: Clar, i sempre amb aquest compromís ètic, que no falte.
1: Per descomptat. Anem a veure. El que tens que pensar és que l'empatia, si fores tu, si fora ta mare, si fora la teva amiga, si fora el teu home, els teus fills, com voldries que foren tratats? Quina dignitat és la que es donem? Per descomptat, si les persones les tens que escoltar, tenen que tindre el dret a decidir què és el que volen ser en sa vida, què és el que volen fer en sa vida, on volen anar. Pues, o bé perquè tinguin una situació econòmica de pobresa, una situació econòmica de discapacitat, una de dependència, la que siga, ens pot passar a tots. Un dia tenim un accident i el dia següent ja estem.
0: Sí.
1: Per tant, és de que tinguin el dret a decidir i fer-los l'acompanyament, el millor acompanyament i orientació per a tindre els millors resultats, per a millor qualitat de vida des de les seues circumstàncies. Donem-se compte que aquest ascensor social tarda 3 generacions en canviar. I per això estan els serveis socials, per ajudar a aquest canvi, a aquest gran canvi familiar.
0: Sí. Mercè, dirigir en els serveis socials el poder polític davant la justícia social. És el títol de la seva recent publicació, un llibre del qual es parlarà, evidentment, esta vesprada, en esa conversa amb metodologies i des claus per a gestionar equips.
1: Sí, sí, perquè sense els equips no existeix la gestió. La justícia social és una idea, no? On tenim que alcançar-la? Com l'alcancem? A través de la gestió. La gestió que se fa són accions. I aquestes accions tenen que executar-les algú. Aquestes persones són els equips. Els equips que estan, quan tu dirigeixes en tu, no baix de tu, en tu, tirant endavant un projecte que tu creus. I aquest projecte era tan bonic com afavorir a 5 milions de persones a la Comunitat Valenciana. Entonces, això és molt important, el poder-ho dir. Sí, el meu projecte és per a tots. No és per a uns, ni per als altres, ni per a la butxaca de ningú, que això és una altra...
0: Sí.
1: Avui en dia ho tenim a l'ordre del dia, no? Al contrari, les coses transparents, netes i en dignitat.
0: Doncs bé, Mercè Martínez, un plaer tindre esta xerraeta amb vostè. M'imagine si això ha sigut un tast, esa conversa d'esta vesprada a les 7:30 en la sala de conferències del Museu Casa de Mayans de d'Oliva, té que ser un luxe. Així és que qui puga que vaja a compartir-ho amb vostè i que no s'ho perda. Per cert, veïna d'Oliva, no?
1: Sí, nascuda d'Oliva i veïna d'Oliva.
0: Perfecte.
1: Sí, així n'és.
0: Mercè, moltes gràcies per assomar-se en este temps de l'oi por oi Gandia i avançar-nos a aquest contingut de la conversa. Una abraçada.
1: Gràcies per tot.
0: Adéu.
2: Vuitena edició de Safor de Lletres dedicada a la memòria històrica. Taules redones amb els autors i les autores que tractaran els temes de la guerra civil i la postguerra en la narrativa, la literatura juvenil i el còmic. Dies 14, 20 i 28 de maig a partir de les 17 hores a la Biblioteca Central. Entrada lliure. Més informació, www.alfonselvell.com.
3: Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangoo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
4: Si preferís pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudis de la fibra i mòbil de la Terreta.
5: Llega Baratillo Top a Gandia con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandia y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
6: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
7: Descubre la nueva colección de gafas Munich en los más de 110 centros de Universitaria.
6: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
7: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
0: L'Espai Balader de la platja de Gandia acull un any més el Freaky Day. Serà este cap de setmana amb manga, cosplay, cultura asiàtica, oci alternatiu, un atractiu turístic, evidentment també cultural, que omplirà els vora 15.000 metres quadrats d'aquest Espai Balader. Clar, avui és un dia de preparar-ho tot i fins allà serà anar Celia, Julià, Celia, conta'ns, bona vesprada, perquè ahir estem a Valent per a que tot estiga preparat.
8: Molt bona vesprada, Dani. Doncs ens hem vingut fins a l'Espai Baladre d'ací de la platja de Gandia i estic en el que serà este cap de setmana els Freaky Days, l'espai on es faran els Freaky Days. Tinc al meu darrere una pantalla que ja ho mostro així d'una forma molt original, però jo no contaré res més, perquè tinc ací al meu costat Alessandro D'Urso, que és el gran organitzador de tot això. Alessandro, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
8: Cuéntame un poco, ¿de qué va esto de los Freaky Days?
9: Va de muchísimas cosas. Es el salón del manga de la playa de Gandía y es son dos días de diversión con todos los concursos freaky, que son cosplay, pasarela cosplay, idol, K-pop y muchísimas actividades. Hay más de 50 actividades y lo que es importante es que no es solo un evento freaky o un salón del manga, es un evento también familiar. Porque el Spy Baladre, que es un lugar maravilloso, es un lugar perfecto para hacer un evento familiar, vale. Donde los no más pequeños pueden disfrutar de las actividades y los padres actividades y también no y también tomarse un refresco bajo la sombra de los maravillosos árboles del parque. Entonces es perfecto para
8: eso de soltar a los niños por aquí y haceros una cervecita en el sol.
9: Es un lugar seguro, es un espacio seguro.
8: Alessandro, a mí siempre me causa mucha curiosidad qué es eso de ser friki, porque es un poco, no sé, no lo sabría definir yo.
9: Vale, yo tampoco soy tan friki. No, esta es la clave para organizar bien los eventos. Vale. Ser friki, pero no mucho. Vale. Tener una mirada, ¿no? Un abanico de mirada muy, muy amplio para no poder no estar siguiendo solo lo que te gusta. Entonces pensar a todo el público. Entonces los frikis no son nada más que, primero, no hay franjas de edad. Hay frikis de 60 años, de 70 años, eso está clarísimo. Un friki es una persona que le gusta divertirse, que le gusta estar juntos a los demás, que no pasa todo el tiempo delante a un smartphone, a una pantalla, y que le gusta disfrazarse, que le gusta el respeto de los demás, porque es fundamental en todos los eventos frikis. Diversión.
8: Pero disfrazarse de cosas concretas, ¿no? O de lo que uno quiera.
9: De cosas concretas, es siempre el mundo del anime, manga y del cine, y también de otras cosas. Tenemos las bodas friki, por ejemplo.
8: Eso te iba a preguntar, sí, porque el año pasado ya las vimos. Cuéntanos eso.
9: La gente se casan de broma, claramente. Vale. Pero si te puedes casar, hay gente que se casa con un muñeco, con una figura, con un... no sé, un manga, con un cojín, con un hijo y con el hermano. Entonces, es broma, pero es divertido porque tenemos un cura, cosplay, anillos, certificados de bodas, la masa nupcial, las burbujas, entonces...
8: Madre mía, pero no tiene validez legal, ¿no?
9: Entonces, no lo sé, estamos intentando.
8: Ah, bueno.
9: No, intentando.
8: Madre mía, que vamos a venir.
9: Sonía mejor los divorcios, friki, en ese sentido. La gente haría la cola así.
8: Ahí se habría gente esperando. Oye, Alessandro, que están ahora montando todo el mundo esto. No sé si me puedes enseñar un poco.
9: Claro,
8: venga,
9: claro.
8: Vamos a bajar de aquí. Es que Dani está bien masiva del escenario, que será su pase. Supongo, Alessandro, este escenario. Luego se utilizará para hacer algo más.
9: El programa del escenario es completo desde las 10 hasta las 9. Entonces, los concursos, actuaciones, conciertos, juegos, muchísimas actividades de nuestros invitados. Ah. Tenemos invitados que llegan de todo el mundo, de Japón, de Italia, de Reino Unido.
8: Madre mía, o sea, aquí viene gente de todo el mundo. Y pero así que tenéis montanto, ¿tú quieres?
10: Yo soy señorita legendari.
8: Señorita legendari, tú a mí me han contado un par de alet que tú organizas cosas.
10: Yo soy la organizadora de todo el tema de cosplay, de actuación de cosplay, pasarela y también del concurso idol. Y poc més y también organice el K-pop.
8: Escolta, y ahora esteu montant así una taula. Què es podrà veure?
10: Pues així pots veure tot el que faig amb la impressora 3D i això que es diuen prints, que són fotos que bàsicament tu imprimixes i la gràcia és que te la firmen els teus cosplayers favorits.
8: Ah, molt bé. I escolta, això que imprimixes tu en la impressora 3D, per a qui no ens pugui veure per Telesafor, que estan escoltant-nos ara per la ràdio, explica'ns un poc què són, perquè hi ha figuretes de tot tipus, eh?
10: Són figuretes impreses amb la impressora 3D que tu escollis el disseny per internet i tu pots perfectament, mentre tingues els colors, pots imprimir el que vulguis, bàsicament.
8: Vale. I quins animals podem veure per ací? Tenim,
10: aranyes zombis, Elmo de Barrio Sésamo, tenim dragons, tortugues, gats, també tenim uns dimonis que són solidaris i col·laboren amb una associació contra el càncer infantil.
8: Ah, que bé, molt bé, pues moltíssimes gràcies. Moltes gràcies i que vagi molt bé estos dies. Alessandro, a banda de les paradetes d'impressora, bueno, TRSD i tot això, també teniu tatuatges, teniu... Vine cap ací.
9: Sí, sí, tenemos un área tatuajes con unos tatuadores y...
8: Espera, viene.
9: Muchísimos artesanos, gente que trabaja sus propios cositas, pero de manera artesanal. Uh-huh. Entonces, sin máquinas, y esto porque nos gusta muchísimo dar espacio a personas que hacen un trabajo manual.
8: Y pero así, por aquí, ¿qué tenemos? ¿Cómo os llamáis vosotras?
11: Pues mi nombre es Azuki Cosplay.
8: Vale.
11: Yo soy de Los Lightning.
8: Vale. Y ese acento no es de aquí a Gandía, es andaluz. ¿De dónde sois?
11: De Sevilla.
8: ¿Y qué os ha traído hasta aquí, a Gandía?
11: Pues la primera vez que estamos aquí y estamos con muchísimas ganas, la verdad, porque se ve un evento muy, muy bueno, ¿a que sí? Muy apañado, sí.
8: Muy apañado.
11: Es muy apañado y además el sitio donde se celebra es muy gracioso, es muy amplio, y es zona verde y así... Es diferente, pero me gusta, lo que estoy viendo me gusta.
8: Y escuchad, ¿y qué venderéis vosotras?
11: Pues nosotros lo que estamos vendiendo son nuestras fotos, que algunas las realizamos nosotras, son fotos de cosplay que... Lo diré. Nosotros somos cosplayers, entonces nos ponemos los trajes, algunos los hacemos nosotras y otros pues los compramos, nos dan de colaboraciones para que nosotros hagamos publicidad a la tienda y tal. Y lo que estamos haciendo aquí es vender pues nuestro arte, ¿no? Nuestras fotos y eso para los fans que se quieran llevar un recuerdo nuestro, se lo firmamos y tal. Y...
8: Muy bien.
11: Es
8: muchísimas...
11: como, digamos, un encuentro, ¿no? Para los fans y así pues, como más cercano. Es como un...
9: Y además ellas son invitadas oficiales del evento y son parte del jurado. De cosplay, sí, eran actuaciones, entonces son más que participantes, son invitadas.
8: Ah, muy bien, pues muchísimas gràcies i que vaya muy bien estos días. Dani, ja ho hem escoltat, així n'hi ha de tot, per a tots els públics i per a gaudir-ho al màxim.
0: A disfrutar-ho. Qui puga que no s'ho perda, Espai Baladre, en la platja de Gandia este cap de setmana. Estem pendents d'anar ja, no tardarem en anar, sí, festa en piles. Continua avui i demà. Així és que han d'aprofitar totes les activitats que s'han organitzat durant el dia d'avui i demà, en les festes patronals. Anem a publicitat per a fer un poquet més de gana de festa en piles.
12: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunitat Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
13: Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
0: Les 13:41 minuts i, bueno, crec que estarà passant-se-ho bé. Almenys l'ambient animarà a passar-ho bé. Tornem a Piles. Sandra, hola de nou.
14: Hola de nou. Així estem. Acabem d'arribar davant de la mascleta, però estem esperant-se perquè han de vindre les bombes perquè tot estiga segur. Però, de moment, anem a descansar. Ja se n'anaven cap a l'ombreta, però jo els he dit, espereu un moment, als festers de la joventut tota la setmana estem seguint vos. Jo vaig veient que encara teniu energia, però com esteu avui?
15: Buah, estem molt rebentats. del dia de antes del que va ser el dinar de les Carmeles, estem super cansats. Damunt demà és el dia fort, estem un poc guanyant energia.
14: A veure, noms primer que tot, que no vos he presentat.
16: Jo sóc Felipe.
15: Jo Mireia.
17: I jo sóc Andreu.
14: O sea, felicitats de l'altre dia, no? Per sí. Cert. Sí. Com esteu, diguem? Esteu cansats? Demà és el dia de la joventut.
15: Sí.
14: Què aneu a fer per a poder arribar a demà amb ganes d'energia? Qui m'ho conta?
15: Pues un poc dormir, descansar, però no molt tampoc, n'hi ha que disfrutar els últims dies de festes.
14: Perquè un poc, quina és la rutina d'estos dies?
17: Pues per matí provessons i després coets, menjar i ja quasi que al got hasta la provessó de la nit una altra volta.
14: I després de la nit?
17: Després de la nit ja, pues hasta l'hora que arribes a casa i a dormir.
14: Quantes hores esteu dormint?
17: Una mitja de tres.
14: Però així també?
15: Sí, una mitja de tres també.
14: La setmana que ve... aprofitareu per a dormir. Ja estic veient jo el camió dels bombers, o sigui que estarà
0: a punt
14: de començar a disparar-se. Acompanyeu-me, perquè jo crec que així falta un poquet d'ambientet, no? Ja que tenim així a la banda d'Almoines, que toquen un poquet, no? Que és que estem molt parets ara, clar. Però ara no es veig. Ara, a veure, la banda, que vinga cap així que toca un poquet, que ambiente mentre... No, un poquet, a veure, esteu, quan ixes 3 hores que esteu dormint, encara esteu recordant com ixe so de la música?
15: No, encara, ahir ja no, ahir estem ja completament descansats.
14: La banda toca o no toca, un poquet? Un poquet, vinga.
0: Que s'animen,
14: estan animant-se les Carmeles, que vinguen cap ací les Carmeles. És que està la plaça molt, la plaça està molt gran i està tot el món apartat en l'ombreta, en la poqueta ombreta que queda. I jo estic movent-me per a que el nostre company Toni tampoc es tropeixi, així és que poqueta a poqueta veure les Carmeles. Un passet per a davant, per a que no isquen en l'ombra al sol, home, per a que ja sé que brilleu, però un poquet més. Vinga, bon dia.
18: Bon dia.
14: Que està dient, és de la joventut, estan cansats, demà és el seu dia, però i com estan les Carmeles?
18: De categoria especial. No estem cansats, tenim energia encara per a més.
14: No, estàvem dient, no, mira, ja comença a tocar la banda d'Almoines, no?
0: Ai,
14: ara sí, ara
0: animat.
14: Sí, ara un poc quedant bé, vinga, molt bé. Ara, seguir ballant, estava preguntant, els festes de la joventut estan dormint unes 3 hores diàries, les Carmeles, bon dia.
19: Bon dia.
14: El teu nom?
19: Tània.
14: Com esteu dormint?
19: Bé.
14: Quantes hores?
19: Poques, però per aguantar.
14: Una xifra, més o menys?
19: 4 o 5.
14: Un poquet més, per això teniu un poquet més d'energia, que és festes de la joventut. Demà del seu dia, el vostre va ser ahir, avui és el del Crist, el Santíssim Crist de l'Agònia. Tenim així algun fester del Santíssim Crist?
19: No, han pegat a fugir.
14: Han pegat a fugir enguany?
19: Sí.
14: I des de l'any que ve tenim algun per així propet?
20: Bueno, no se sap, perquè
21: no se sap encara, clar, tenen una previsió, volen, però no se sap encara.
14: Si haveren hagut un grupet, enguany haveren iniciat, però l'any que ve, este dia, si venim, sí que hi haurà grup.
21: Exacte, evidentment.
14: I Carmeles hi haurà?
21: Suposem que sí, nosaltres hi hem nomenat algunes, i bueno, estan pensant-se i això, i sí, esperem que sí, perquè porten la festa al davant.
14: Clar, perquè les Carmeles, la joventut és del Crist, qui siga tots els dies, les festes i les festeres, a recórrer els carrers del poble amb esta banda i totes les que venen a acompanyar-vos.
22: Exacte, sí, així és.
14: Una música que no pot faltar, perquè què seria de la festa sense música també, no? Estava preguntant, quan esteu als festes, quan esteu dormint, també somieu amb la música, esteu ballant?
21: Sí, sí, a tota hora, a tota hora.
14: Ella va a la mascleta. Ai, ai, ai, ai.
0: A la mascleta en directe,
14: el primer,
0: Sandra.
14: El primer tro,
0: el segon.
14: I ara espereu que ara ja va l'últim, crec jo, ja els tenim així a tots col·locats.
0: Sandra, mos deixaràs la mascleta va. Per acabar?

0: Bueno, ahí está en directe Sandra, m'escoltes?
1: Mitjanament.
0: Bueno, moltíssimes gràcies per portar-nos en directe tot aquest ambientazo que n'hi ha amb les festes patronals de Piles i continua disfrutant-ho.
1: Un plaer a continuar gaudint d'esta mascleta també i del que queda de festes.
0: Bueno, una abraçada. Pugem una miqueta més. Ahí està, la mascleta. Bueno, poden, encara estan a temps d'anar a les festes patronals de Piles i a més de tota l'activitat, la programació de les festes patronals de Piles, que ja dic, avui continua i demà serà ese dia en què ja ho han escoltat, els joves de Piles ho donaran tot, bueno, jo crec que estan donant-ho ja des del primer dia. Anem a obrir, com dic, en agenda sociocultural hi ha més coses, anem a comprovar-ho.

0: I amb esta música avui salude perquè ens acompanya la nostra, bueno, Marta. Què tal, Marta?
1: Què tal, Dani? Bona
0: pues, vesprada. Així estem encantats de... Has vist la mascleta?
1: Sí, sí. La pólvora no falta. A Piles porten dos setmanes de festes.
0: Bueno, Marta, avui mos contes tu cosetes de la agenda sociocultural.
1: Així és, Dani.
0: Amb permís de les festes patronals de Piles, fins a demà.
1: A banda, exacte. Tenim moltes coses en agenda cultural este cap de setmana, i és que comencem amb el Gandia Pride 2026, Dani, que sí, ja és un dels esdeveniments LGTBIQ+ més consolidats de la comarca. I aquest divendres 22 de maig l'escenari principal serà, doncs, l'escenari on tindrà lloc la lectura del manifest.
0: Serà en el moll d'Esborja.
1: Sí, exacte.
0: Ja és habitual.
1: Mm-hmm. A les 9:15, Amor Romeira pronunciarà el pregó oficial del festival i la nit, doncs, continuarà amb la gala presentada per Llibertat Montero i actuacions diverses. El dissabte continuen allí amb la Marxa de l'Orgull Gandia Pride 2026 a partir de les 18 hores i el recorregut serà pel Passeig Marítim Neptú i el carrer Armada Espanyola.
0: Ah.
1: La jornada culminarà amb la gala Mister Gay Comunitat Valenciana 2026 des de les 22 hores, presentada per Carmen Alcaide i Omar Suárez. I un jurat molt divers també, sí, integrat per Francis Montesinos, Julio del Valle, María Izaguirre, Alejandro de Miguel i Eduardo Morales.
0: Mm. Una cosa, anem a fer una nota literària abans de continuar en altres propostes de l'agenda, perquè des d'Ambra Llibres s'arriben dues propostes. Una per avui, a les 7 d'esta vesprada, que estarà Sergi Torró, que presentarà el seu darrer poemari Suite de Ses Figueretes, editat per Miquel Costa Editor. Ahí conversarà amb el seu amic i poeta de la nostra comarca, Josep Lluís Roig. I demà, a les 12 del migdia, demà dissabte, estarà Viviana Collado per a presentar-nos Marcelino, Decires de un Hombre, editat per Pepitas de Calabaza. L'autora conversarà amb Agustina Pérez, però ara conversa amb nosaltres, perquè la tenim al telèfon. Viviana, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Viviana, moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè ja has pujat a l'AVE o encara estàs a punt?
2: Encara no, estic esperant.
0: Bueno, pues, amb permís, per això t'agraïm, perquè vas a traslladar-te cap a sí, perquè, a veure, un hombre mayor de campo hablándonos de sexo, un hombre mayor de campo hablándonos de sexo y reflexionando sobre las dificultades de ser hombre. Esta segona novel·la teua va per ahí?
2: Efectivament, va per ahí. És el parlar d'este Marcelino, que en realitat és un bon home, un home major, un home de camp, que dubta, que no sap si és home com són la resta, que s'està qüestionant. Clar, ell no té aquestes paraules, les tenim nosaltres, però nosaltres diríem que està qüestionant la seva masculinitat. Sí. Ell està preguntant-se tot el temps si és home, igual que són homes la resta. I el que fem és entrar en el seu cabet i veure què pensa este senyor.
0: Clar, a aquestes edats, com que jo no sé si és un tòpic, no es sol parlar molt de sexe.
2: No es sol parlar, per supost, però això mateix ho han fet en el llibre. Clar. Jo volia jugar amb això, no? De que no esperem que parli un home major precisament d'erotisme, de les relacions cossos, de la identitat sexual, de què és el que passa ahir, per això em pareixia superinteressant jugar i fer-ho des d'ahir, perquè, clar, estem sentint els seus pensaments ocults, que poden ser molt incorrectes en alguns moments, molt durs, també molt tendres. Crec que totes les coses es barregen i això és precisament el que ens interessa del personatge.
0: Ahà. Bueno, amb permís de la tua poesia, el teu últim poemari publicat és Chispitas de carne, La vella Varsovia. Uh-huh. Esta és la teua segona novel·la després de Yeguas exhaustas. Vamos, jo no vaig a dir-te a qui vols més i a papà, a mamà, no té res a veure, escriure una novel·la a escriure poesia.
2: Efectivament, de tota manera, jo sempre ho dic, per a mi el gènere primordial és la poesia. Jo sempre estic escrivint poemes, actuem d'alguna manera amb la meua coordenada, però també m'encanta escriure novel·les. Crec que no està tan separat. I, de fet, en París, ja m'ho direu vosaltres, que Marcelino té molt de poètic, també. Ah. En eixa manera i en eixa parlar que té el nostre Marcelino. Perquè la gent de camp parla d'una manera molt poètica i amb molta bellesa. I això moltes vegades no s'ha assenyalat, no? No s'ha dit suficient.
0: Doncs bé, demà a les 12 del migdia estaràs molt ben acompanyada per Agustina Pérez, per Maria Bravo i tot el seu equip de llibreteres i també per el públic que acudirà a Iambra Llibres i a disfrutar-ho. I moltes gràcies. Bueno, la teua és una literatura compromesa amb els arrels, la consciència de classe i la igualtat. No ho dic jo, és una de les moltes crítiques, anava a dir positives, però és que són positives totes les crítiques literàries que he llegit del teu treball. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Viviana. Una forta abraçada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins demà. Adeu.
0: Adeu. Marcelino, editat per Pepitas de Calabaza, Viviana Collado. Marta, n'hi ha propostes literàries interessants.
1: Interessant.
0: Propostes. Podem dir alguna coseta més d'agenda?
1: Sí, rodem un poc per la comarca, ja que estem. En Oliva tenen avui, esta vesprada a les 5:30, a la Biblioteca Tamarit, la presentació del llibre infantil Paco Bancal i el tresor perdut, d'Aida Boix. Uh-huh. A més, demà, el diumenge, a les 11 hores, al Parc de l'Estació, tenen l'activitat Tenis en la teua plaça, emmarcada dins del World Tennis Tour, que se celebrarà del 25 al 31 de maig en el Club de Tenis d'Oliva. També, Dani, per continuar un poc, en Tavernes, l'Infojove de Tavernes de la Valldigna ha preparat dos activitats per al cap de setmana. Avui, divendres 22 de maig, de 5 a 7 de la vesprada, se celebrarà una sessió de jocs de rol. I demà, dissabte 23 de maig, al mateix horari, tindrà lloc un taller de primers auxilis que impartirà Creu Roja.
0: Bueno, una cosa, dins de l'agenda podem dir que avui finalitza, estava fent un taller de cinema participatiu contra la violència de gènere a Miramar.
1: Així
0: i és. A càrrec de la cineasta Ruth Caudeli, i finalitza esta mateixa vesprada ese taller amb el rodatge dels diferents curtmetratges creats per la gent que ha participat, posat en pràctica, no?, tot el treball desenvolupat durant aquestes jornades. Bueno, hem de dir que és un luxe, no? Miramar està més que agraïda de tindre a Ruth Caudeli en el poble fent este taller. Que tenim agraïments. Passem de l'agenda als agraïments?
1: Vinga, l'escoltem.
0: Pues anem, perquè és divendres.

0: donar les gràcies. Espai patrocinat per Cafès Climent.
1: Ahí está la sintonía, un espai patrocinat. Recordem Cafès Climent, que complí 75 anys, Marta, i tu eres joveneta, però ese ambient, l'olor a cafè del Torraor que hi ha en Gandia, en Obert 1-9, en Berreguard,
2: tu és familiar, per
1: familiar.
2: Jo sóc de Cafès Climent a casa.
1: També, perfecte. Bueno, anem a per primer agraïment, escoltem.
3: Buenas tardes, voy a dar muchas gracias al Ayuntamiento por limpiar la acera del parque al que yo andaba, número 8. Porque estaba, que hacía mucho tiempo que no pasaban. Muchas gracias. Lo han dejado muy limpia.
1: Pues es alegremos una cosa, que netegen. N'hi ha un altre... Jo crec que és un agraïment molt genèric, molt general. Escoltem.
4: De donar gràcies a molta gent que s'han portat molt bé amb mi i donar les gràcies.
1: A molta gent que s'han... Lo millor és estar envoltat de gent que t'estima, el respecta, i això és un...
2: Sí.
1: Això és un luxe. I crec que el seu missatge també va per ahí.
5: Vull donar les gràcies a tot el món, que siga feliç tot el món, i tinga treball i tot, i salut, ja està.
1: I salut, treball i salut. Mm-hmm. En això, jo sempre és el que dic, vale, sí, si me dius, puc afegir, sí, diners. Mm. Treball, salut i
2: amor.
1: Diners. No, amor també, però no, si comencem carreguem el carro. Tenim un altre missatge.
6: Yo quiero agradecer a todos los médicos, doctoras, enfermeras, auxiliares, celadores y de todo del grupo A del Hospital de Gandía para darle las gracias de su magnífica actuación y trabajo que hicieron con mi marido. Muchísimas gracias, un millón.
1: Doncs bé, quin gust que dona. Pues no res, Marta, que fes els agraïments, ja no tenim més per avui.
2: Pues ja està, Dani.
1: Perfecte, finalitzem este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañol, control tècnic.
7: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
8: Llegó la fiesta pa tu boquita toda la noche.
1: Llegó la fiesta, qui diu llegó la fiesta va arribar el cap de setmana. Nosaltres des de sempre continuem en esta sintonia a les 12 de 7, hora 14, a les 7 i 20 la ventana amb Cèlia Julià. Bueno, en qualsevol moment, informats en xarxes socials, la web radiogandia.net i també poden accedir a l'app de la SER. Bon cap de setmana, a disfrutar-ho tot el que puguen i ens retrobem dilluns a les 12 i 20 fins a aquest moment a passar-ho el millor que puguen, com dic, i també siguem feliços.

0: Ahí están fornidos,
1: sí,
0: y
1: están preparados.
0: La vela latina canaria, eso que oíais lo grabé durante uno de los bordos.
2: Oye, hoy nos hemos centrado en Gran Canaria, pero nos quieres mencionar otro lugar.
0: ¿Cómo no? Llega el verano y os quiero hablar de mi tierra, de Murcia, de la región de Murcia, porque bueno, allí también tenemos un montón de cosas, tenemos mar, tenemos costa, tenemos playa, pero sobre todo tenemos uno de los mejores lugares de buceo de todo el Mediterráneo. La costa de la región de Murcia es de los mejores lugares, y no lo digo porque yo aprendí a bucear allí. Tenemos dos reservas marinas, la de Cabo de Palos y la de Cabo Tiñoso. Tenemos los mejores pecios del Mediterráneo. Al que le guste bucear en pecios, tenemos el Sirio, que es el Titanic del Mediterráneo, una tragedia tremenda, un barco que iba a América y se hundió allí, murieron más de 500 personas y se puede bucear allí. Tenemos el Stanfield, tenemos el Naranjito y tenemos eso, dos reservas en las que se puede ver la fauna auténtica mediterránea que ha desaparecido, ya esquilmada por la pesca. Así que ya sabes, querida Marta, región de Murcia, felicidades, la buena, incluso también debajo del agua. Y si quien quiera saber más, pues turismoregiondemurcia.es, ahí está toda la información de centros de buceo, donde ir a bucear, etcétera, en la costa de la región de Murcia.
3: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un local. Me siento...
2: Paco, muchas gracias.
0: Un abrazo
2: hasta
0: desde Canarias.
2: Hasta la semana que
0: viene. Desde una hora menos. Hasta la vista, adiós.
3: Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglarlo.
2: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
4: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
5: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
6: Molt bona vesprada de divendres 22 de maig, dia 10 de la vaga educativa i a la Safor. Les associacions de mares i pares de centres, així com diverses entitats, han emès un comunicat en recolzament al professorat. Les famílies, diuen, són conscients que cada docent està assumint un sacrifici econòmic important per a reclamar millores que al final també beneficiaran, si s'aconsegueixen, als seus fills i filles. I per a visibilitzar aquestes reivindicacions, esta vesprada s'ha organitzat un berenar on s'ha establert una caixa de resistència per poder fer donacions per al professorat en vaga. Araceli Martí Fuster és la vicepresidenta de l'AMPA, del CEIP Roís de Corella de Gandia.
7: Les que estan en el comunicat, més les que en les últimes hores estan cridant-nos per a adherir-se. Pràcticament tots en la comarca anem de la mà dels docents i els volem demostrar el nostre suport i agrair el seu esforç.
6: Aquest comunicat ve signat per les AMPES de fins a 40 centres educatius de la comarca i més de 30 entitats i associacions, des de clubs esportius fins a associacions falleres o bandes de música. A més d'aquestes activitats, també en tavernes, este diumenge, les AMPES han organitzat una caminada. Escoltem a Aroa Martí, que és la vicepresidenta de l'AMPA del CEIP Sant Miquel de Tavernes.
8: Sí, nosaltres estem disposats a tot. Necessitem moltes coses, nosaltres tenim unes infraestructures molt velles, els xiquets i les xiquetes en el nostre centre estan partits en dos centres, no tenen sombra per a poder eixir al pati, són aules molt velles, hem patit també molts mesos que no han tingut educadora i no ens han enviat una educadora per al centre.
6: I en un altre ordre de temes, segur que els ha passat alguna vegada que han intentat passar la ITV, però o no hi ha cita prèvia o han hagut de passar la vesprada o el matí fent cua. Doncs bé, des de la política s'han mobilitzat. El grup municipal de Compromís Més Gandia presentarà al plenari ordinari del pròxim divendres 29 de maig una moció per a reclamar millores urgents en la ITV de Gandia davant les contínues dificultats per aconseguir cita prèvia. La proposta insta la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme a reforçar el servei i acabar amb una situació que provoca esperes de setmanes i fins i tot de mesos. La portaveu de Compromís Més Gandia, Esther Sapena, ha denunciat que la inspecció tècnica de vehicles és un servei obligatori i essencial i, per tant, no és admissible que la ciutadania es trobi amb barreres constants per poder complir amb una obligació administrativa.
1: Estem parlant d'un servei obligatori, no és una opció, i per tant, l'administració ha de garantir que funcione de manera eficient. Actualment hi ha persones que es troben amb esperes de setmanes i fins i tot de mesos per aconseguir una cita, i això provoca que molts veïns i veïnes hagin d'anar a altres municipis, amb el cost econòmic i les molèsties que això comporta. Que la Generalitat, a través de Sidval, posi els recursos necessaris, siga amb més personal, ampliacions d'horaris o les mesures que facin falta per donar un servei adequat.
6: I continuem en pàgina política. L'Ajuntament de Gandia ha sobrepassat en 9 milions d'euros la regla de despesa municipal, però no crea alarma perquè les autoritats han anunciat que no serà necessari pujar impostos. Aquest mateix matí s'ha fet públic el Pla Econòmic Financer de 2026-2027, que considera que l'equilibri futur dels comptes públics està garantit gràcies al creixement que està experimentant en la ciutat. Els majors ingressos previstos a nivell municipal justifiquen que no faci falta pujar la pressió social fiscal, perdó, segons ha explicat el regidor d'Hisenda, Salvador Gregori. El socialista ha assenyalat que aquest desfasament respon a l'important volum d'inversions públiques que s'estan desenvolupant a la ciutat al mateix temps, de manera especial a la urbanització del polígon Sancho Llop.
9: No n'hi ha necessitat de ningú augment impositiu perquè els ingressos previstos que n'hi ha en aquests moments, l'increment d'ingressos és com a conseqüència, òbviament, del creixement vegetatiu de l'activitat econòmica d'aquesta ciutat. Hi ha més cotxes, estan fent-se més cases, per exemple, hi ha la zona de l'Avinguda de la Mar, doncs aquestes xarxes que estan fent-se, les finques que estan fent-se en aquests moments, que hi ha 3 o 4 en marxa, tot això és i vi que se va ingressar el dia de demà.
6: I més de política. El grup municipal popular de Gandia ha anunciat que presentarà al·legacions al procés de licitació del transport públic impulsat pel govern local. En considerar que el projecte plantejat es queda molt curt en recorreguts, línies, freqüències i tecnologia, i no respon a les necessitats reals de la ciutat. El portaveu popular, Víctor Soler, ha denunciat que l'executiu municipal repeteix anuncis sense avanços reals, sense oferir solucions.
10: Eix és el nostre objectiu, sumar propostes per a garantir un servici modern, amb més línies, millors freqüències i una tecnologia a l'altura del que Gandia necessita. Portem 10 anys d'un servei precari, on el govern socialista ha oblidat completament el transport públic d'esta ciutat. I el que ha presentat ara, el govern socialista es queda molt curt. És un govern que pensa en xocotet i Gandia mereix molt més.
6: L'anunci dels populars arriba després que l'Ajuntament de Gandia hagi iniciat el procés d'exposició pública del nou servei de transport públic urbà. Recordem que el contracte de licitació ascendeix a 31 milions d'euros i prestarà servei durant 15 anys. L'aportació directa del consistori serà de 316.000 euros anuals, un finançament municipal destinat a garantir la sostenibilitat del sistema sense repercutir íntegrament el cost sobre les persones usuàries. Lídia Morant és la regidora de Mobilitat i Trànsit de Gandia.
11: Se plantean autobuses 100% elèctricos, por tanto sostenibles, modernos con toda la tecnología. También se prevé la renovación de todas las marquesinas, en total 90 marquesinas en la ciudad, también con tecnología aparejada. Y la renovación o la implementación de un sistema informático, de una aplicación donde se pueda obtener toda la información necesaria también en tiempo real.
6: I obrim ara pàgina comarcal. La Diputació destina 2,1 milions d'euros a la Safor per a fer front a catàstrofes com la Dana. Les ajudes provincials permetran finançar actuacions vinculades a inundacions, incendis, talls de subministrament elèctric i millora de la capacitat de resposta municipal. Els ajuntaments han sol·licitat des de grups electrògens i sistemes d'alerta fins a adequació de camins, neteja preventiva i millora d'infraestructures hidràuliques, a més de comprar també vehicles pesants. La convocatòria contempla un avançament del 85% de l'ajuda concebuda per part de la Diputació per a facilitar que els ajuntaments puguen executar les actuacions amb major rapidesa. I I parlant de les ajudes relacionades amb la Dana, a Tavernes de la Valldigna ja s'han gestit el projecte de millora del mercat municipal que pretén modernitzar les instal·lacions amb actuacions com la renovació completa de la pavimentació interior o la millora del sistema d'il·luminació amb criteris d'eficiència energètica. Les obres, que s'iniciaran en breu, estaran finançades abans del 30 de setembre. El projecte compta amb un pressupost total de 159.000 euros, finançat el 90% per la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, i el 10% restant serà amb fons municipals. La subvenció s'emmarca en les ajudes a municipis de la zona d'Anna, dirigides a la millora d'infraestructures dels mercats municipals. I a Bellreguard, el govern local trau pit perquè el pressupost de l'Ajuntament creix un 9% respecte a l'any anterior i sense augmentar cap taxa ni impost. L'alcalde de la localitat, Àlex Ruiz, ha destacat l'esforç realitzat pels grups municipals de Compromís i el PSPB per a ajustar uns comptes, diu, que se centren en les necessitats de Bellreguard. A més, convida a l'oposició a participar en l'elaboració del proper exercici del 2027 perquè, diu, per a la ciutadania sempre és més profitosa la col·laboració que la crispació.
12: Radio Gandia. Cadena Ser.
13: ¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
14: La moda más colorida y fresca te está esperando en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Moda, calzado, muebles, electrónica, deportes. Visita nuestro supermercado Economy Cash y nuestra terraza con una amplia variedad en restauración, cine, bolera y el mejor ambiente del tinglado. Ven al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Cada día, un plan redondo para ti.
15: Escola de Música del Grau. ¿Vols aprendre música? Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
16: En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
17: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
12: Cadena Ser, el poder de la conversación.
18: En la ventana Gandía, la entrevista.

0: Avui comencem l'entrevista de la Ventana a Gandia amb música i ara entendran per què. El que escolten és el nou àlbum de Maseno, un artista, cantant i compositor de música urbana d'ací de la Safor, concretament de Xeraco. I és que avui mateix s'ha llançat la seva nova creació, de nom Focus, i ens acompanya així als estudis de Ràdio Gandia, Borja Rajà Maseno. Molt bona vesprada, benvingut.
1: Bona vesprada, gràcies per convidar-me.
0: Arrenquem per la pregunta estrella. Conta'ns de què va este nou àlbum Focus.
1: Principalment, ja ho diu la paraula, que és d'estar enfocat. Tenia ganes de fer un projecte així de sèrio, perquè sí que és de veres que està ara. Feia música per passió, em divertia i simplement pues, ja tenia una decisió de que agarrar-ho personal o professional. I este projecte ha sigut ja per agarrar-ho professional.
0: Vale, o sea, que és més seriós en quin aspecte?
1: De que ja decía abans, ja no tiré rere. Ja sé que el dia de demà vaig dedicar-me a la música.
0: Oh, Però és perquè has innovat en tècniques, has millorat el so... En quin aspecte s'ha fet més professional?
1: Una miqueta en general, perquè ja el dic, antes era molt més amateur, ho feia en casa, ho feia en un estudi d'un amic, i sí que és de veres que esta vegada hem treballat en gent que ja porta a disc de la escena urbana. Aleshores pues, hem fet això, millorar el sonido, composicions, també de companyia de The Wayne, que esta companyia meva va fent totes les instrumentals, totes les mescles i màsters del disco, i al final és un poc d'això. Millor sonido, millor imatge i un bon projecte al final que té que donar la talla, per supost.
0: I de què parla Focus?
1: Pues mira, si el dic la veritat, simplement la paraula Focus és per canviar l'antes i el després.
0: Vale.
1: Però com totes les cançons, o sigui, tot és una progressió que no vol que pare. Entre un poc de sentiment, un poc de vivències, ja siguen sentimentals, una miqueta de tot. Però sobretot ganes i tirar el projecte abans, sobretot.
0: O sea, que el disc en general parla de tirar endavant.
1: Sí, per supost. Estar enfocat i tirar avant, igual que és que baix.
0: Molt bé. No sé si això és un poquet de dir a veure quin fill vols, sigui un o l'altre, però tens alguna cançó especial?
1: Sí, nosaltres, mira, jo parlava molt amb el meu amic Marc, que és The Wayne, el nom artístic, i sempre fèiem un top 3, i el meu top 3 és, jo ficaria en primer, Memòries.
0: Vale.
1: En la segona ficava Humedat, que és una col·laboració en un xicón de Canàries.
0: Uh-huh.
1: I en la tercera ficava Volver.
0: Vale.
1: Tot això no significa que les altres no les vulga.
0: No, clar.
1: Però la primera és perquè és molt personal.
0: Vale. La de Memòries.
1: Sí. La segona és perquè és una col·laboració que el xicón va vindre de Canàries, van tindre una connexió brutal. En una vesprà van fer la lletra, van fer la base, ho van fer tot, i va així superbé. I ja sobre el temps, però vam acabar com toco.
0: Uh-huh.
1: I la tercera també, perquè va començar siguent un afrobeat i ha sigut un ritme més festival. Entonces, vull dir, com que té aquest rol de que un dia és una cosa i l'altre dia el torna a canviar la xispa i és una altra cosa, i al final això m'ho va agradar més que la primera versió.
0: Això passa molt en els artistes, començar... Volem fer una cosa i acabar fent una cosa totalment diferent.
1: Pues, realment no ho sé, però jo diria que sí. Perquè jo crec que... Un dia penses blanc, altre dia penses negre. I també pense que moltes cançons, si fora per els artistes, no s'acabarien mai. Vull dir que sempre li ficaries algo o el que sigui. Entonces, a la resposta, jo penso que sí.
0: I això de fer una versió d'ací 10 anys d'alguna cançó que has fet ara, ho veus o què?
1: Pues mira, és una oportunitat que no havia pensat mai. Igual, mira, si algun dia ho faig, me'n recordaré de tu.
0: Me la dediques.
1: Segur, sí, sí.
0: Quan va començar el procés de fer este àlbum?
1: Pues tot comença, bueno, el condiciona un poc per damunt, 2020.
0: En la pandèmia, eh?
1: Millor dit així de la pandèmia, encara que jo ja coneixia el meu amic Marc. I estàvem els dos en una faceta de que estàvem buscant pues, com sonar bé, com... Han sigut pas poquet a poquet, però ho han millorat tot, fins on volíem arribar. Per això Focus així ara mateix en el 2026, perquè realment jo en 2024 ja puig el primer videoclip, però ni les teníem totes ni teníem el sonido que volíem buscar, que a dia d'avui sí que el tenim.
0: Convidem a totes i tots els que ens estiguen escoltant a que vagin a qualsevol plataforma de música que puguen escoltar-ho, però vull centrar-me en els teus videoclips, perquè normalment pues, en alguns tastets que mos has mostrat dels videoclips és Xeraco, no?
1: Sí, per supost, és casa...
0: Per què Xeraco? Bueno, a banda de perquè eres d'allí.
1: Està un poc més clar, realment, hi ha molts videoclips, intentant manejar-me molt per la zona de València.
0: Vale.
1: També perquè vull que la música meva vull que isca fora de València també.
0: Mm-hmm.
1: Per lo menos s'identificar que som de la terreta, en les zones, ja siga, per exemple, vam anar a gravar en Altea, hem gravat en València, en Campello també,
0: mm-hmm.
1: i en l'últim, o sigui, també hi ha algunes tomes en altres videoclips que i Xeraco, però en l'últim sí que 100% tot el videoclip és en Xeraco i vam tindre l'oportunitat de gravar en la Casa de la Música,
0: mm-hmm.
1: que agrair-los perquè sempre em donen ese ratet i estar ahí fent música i s'agraeix moltíssim. I després també, com tractava de que teníem un quadro, van voler transmitir de que la Torre de Guaita pues, era la zona de creació de l'artista.
0: Vale, un quadro en el videoclip, perquè ens entenguen, sí. O sigui, s'estava com fent un quadro.
1: Exacte, sí, sí.
0: I la Torre de Guaita, que és un dels llocs més emblemàtics de Xeraco, és on es fa el quadro, no?
1: Exactament. Vam aprofitar també per gravar de nit, perquè ara mateix pues, té llum i això i es veu superbé. I
0: ja en quina cançó, o sigui, quina és la cançó del videoclip, el qual és Xeraco?
1: És Juntos para Arriba.

0: Molt bé, Mestre, no, pues moltíssimes gràcies per vindre a ser els estudis a presentar este nou tema, bueno, este nou àlbum, i que vagi molt bé.
1: A tu, Celia, moltes gràcies per convidar-me.

Acabem amb la previsió de l'oratge. Segons AEMET, durant el cap de setmana, tant demà com diumenge, continuarem amb el sol fora, amb només alguns núvols alts, i amb aquestes temperatures primaverals tirant a estivals ja. Tindrem uns 27 graus de màximes i mínimes de 17 graus. Jo m'acomiadé, però ja sabem que tornem dilluns a les 7:20 amb el matí a la càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia i també del cap de setmana.